enfermera malaltia, hai crigut que hem vist vistis, tots aquí treballis, i és inseparada, però hi hem ara, seria jo xerxi. O seré que algun detrat que canta, va tractar, sàpiguit, sortir d'una, sobretot en seguir, però en tant passeig, en seguir,

l'any han s'assessat, acceptat i seguir ben llindacent que sigui un mutat cada dia accés per a la titular a la xarxa. No sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què, no

Fabri, Sergi Palma, Sandra Montseny, Laura Gans, Sosenso, Pansa i Pat, Insa i Llet, Memi i Zatín, Bosque i Llet.

passos endavant, si el paio acaba en roba, i no hi ha més penyeros,